es lleva dos quarts d'una, es banya i es perfuma i amb l'aigua nou que té corre a firmar una estona a un banc de Barcelona on fot de conseller. Fini de l'ardua tasca i per no caure en basques pren un vermut complet a un club de senyorassos, tibats, lluents i grassos que ja ho tenen tot fet.

un cop llesta la teca, se'n va a la biblioteca, s'enfonsa en el sofà i dorm la migdiada, l'armilla descordada i un ròtol paladar. Després a gran sapastre s'arribarà a cal sastre per emprovar-se un tern. L'arruga de l'espatlla, dels pantalons la ratlla, l'amplada de l'infern.

intensament cuinades que ja no poden més. Amb el que els Mossos els cobra, a casa d'un manobre viurien tot un mes. Mata llavors 3 hores a un fosc bar dels afores, es prenen molts ginfis. Amb la saliva amarga, fent una cara llarga, pugen tots dos al pis.